0: Ràdio Covellà.
1: És un bairal d'Irandurina, Covellà, West Sant Domingo.
2: Nego do Borel, Brasil, Davi Carreira.